Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Bruno Mars.
1: Joe.
0: Olivia Dean.
1: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
2: Mi penya del RAC 105.
3: Soc el Guillem de Bugós.
4: El Fred García.
5: Tinc a Flauas i Stay Home.
6: Espumira des del País Valencià.
7: Som els Ties.
8: Soc el Migui Núñez.
9: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
7: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits. Això només passa al Ja Tardes.
10: Mira, hola.
11: L'Enric Font i companyia.
10: Hola.
11: Tomàs, Torroella de Montgrí.
10: Hola, Tomàs.
11: Hòstia, a mi... El que em fa sentir nen, o em sento nen, és quan ens trobem amb els amics.
10: Ai.
11: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen.
10: Oh.
11: Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
10: Gas, gas.
11: Maco el programa que esteu fent avui.
10: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen?
12: Què passa, nen?
10: Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, van fer una cançó de Què passa, nen? Oida, aquesta. Nassos. És tota l'estona així, eh? Què passa, nen? Que dius, cansa. Una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Què passa, nen? Ai, mare meva.
0: Ja tardes.
1: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
1: Amb l'Enric Font.

Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.

0: això només passa.
1: Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i a lo millor no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de la cogombra el tallava i ens ficava al front.
2: Com?
1: Enganxadet amb la calor del front, i deia que això treia la calor. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem, o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
2: Ah, mira, bueno, veus? Home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombra aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Let's go.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Truquem a una noia de part del seu xicot per demanar-li matrimoni.
3: Hola, bon dia.
2: Hola, hi ha l'Aitana per aquí?
3: No, l'Aitana està treballant.
2: Ah, molt bé, eh? Trobo que ha sortit molt bé la trucada aquesta.
3: Wow. Soc la seva parella, clar.
2: Vale.
3: Però l'he de trucar amb ella.
2: Aitana.
4: Bon dia.
2: Hòstia, tu, ha costat això, eh? Mira, soc la...
4: Home.
2: Val, a veure, et truco de part del Roberto. Sou feliços a aquestes alçades de la relació?
4: Molt.
2: T'agradaria fer un pas més en la vostra relació i que us caséssiu?
4: Bueno, al gener ens casem.
5: Ah, sí?
2: Ah, però llavors ja us...
6: Sorpresa!
5: What the fuck?
2: Llavors ja ho sabíeu, no?
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia. RAC 105.

Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es. Mary,

0: Llives, connectes la ràdio, sona Nil Moliner, alegria, és dissabte, tens tot el cap de setmana per endavant. Què més li pots demanar a la vida?
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: Doncs demana el que vulguis. Per demanar que no quedi, si no, mira els oques grasses, demanen veure elefants volar, quasi res. Comencem amb els usonencs. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. T'acompanyo fins al punt de les dues. Gràcies de nou per la confiança i que tinguis un magnífic dissabte.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Fes la jugada mestra amb el 50% de descompte en totes les pizzas refrigerades. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als supermercats, només fins al 20 i 21 de juny.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
7: 44.557, 44557.
6: Sèrie...
7: 116.
6: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

Quiero sino... Fusió electrònica i urbana. Karol G s'encarrega de la veu d'aquest Contigo i Tiesto, una de les grans llegendes del món de l'electrònica, i posava doncs, el seu toc més que necessari per fer aquest gran èxit que es diu Contigo. I ja que parlem de col·laboracions, en clau catalana en tenim una d'interessant. Sobretot perquè no ens l'esperàvem. Els Buhos tornen i al seu costat Leire Martínez. Estan convençuts que no hi ha

Com ha canviat, la música de Damiano David, si comparem els Maneskin, quan era líder de la banda italiana, i ara en solitari amb un so, doncs, més pop. Es diu Talk to Me, una de les últimes, i això passa tot arreu, també aquí a casa nostra, i si no, només cal...

No sé si t'has pres ja el cafè del matí del dissabte. Sigui com sigui, entenc que sí, eh? Ja va sent hora, camí del 11:15. En cas contrari, aquí tens a Sabrina Carpenter i això que es diu Espresso. I si em dius, Héctor, encara em vull una mica més de cafeïna, doncs prepara't perquè tinc per aquí a Jack Jones i Rey. Recuperarem aquell You Don't Know Me per pujar les revolucions d'aquest dissabte. Abans, la que diuen ja molts que podria ser la cançó de l'estiu, de moment molt candidata, Shakira i el seu Dai Dai.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Per tu, que t'agradaria ser davant d'una palmera, i per tu, que prefereixes ser davant la nevera. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La segona unitat al 50% de descompte en el paquet de pernil o espatlla ibèrica Sánchez al carat de 150 grams. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
1: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
3: Alexa, posa RAC 105.
4: RAC 105.
5: Google, posa RAC 105.
3: Siri, posa RAC 105.
4: La teva música.
6: Microones, posa RAC 105.
4: 105.
7: Aspiradora, posa'm RAC 105.
4: La teva música.
1: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
9: 16, 27, 37, 42, 45 i els sols, el 5 i el 12.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.

Era l'any 2018. Calvin Harris va publicar aquesta cançó i vam dir, ah, mira, doncs amb una tal Dua Lipa. Això d'una tal Dua Lipa ara és impensable. Eren els inicis de la carrera de la londinenca i ara ja confirmadíssima com una de les grans veus femenines arreu del món. Doncs aquí teníem una de les primeres, com et dic, amb l'escocès Calvin Harris, One Kiss, ara donant pas a una estrella mundial, potser diria encara més important, si és que es pot, que Dua Lipa té nova cançó Taylor Swift. Es diu I Knew It, I Knew You.

0: És mig catalana, ja.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: L'empadronarem a Barcelona. Olivia Rodrigo, després del seu pas pel Camp Nou, a la samarreta del Barça, després del seu pas sorpresa pel Primavera Sound, aquí tenim una de les noves cançons que ens presenta l'americana. Es diu Drop Dead, dins del seu nou disc. I ja forma part de la teva música. Comencem nova hora a les 11 del matí i ho fem amb la rumbeta d'Alfred García. Es diu Els teus ulls. Bon dissabte.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: El teu sofà, que sigui al camp, amb el 15% de descompte en tots els televisors TCL. Vàlid als hipermercats i Carrefour.es, només del 19 al 22 de juny.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Aquest és el...

Un altre descobriment de RAC 105, en aquest cas des d'Austràlia, jove promesa del món de l'electrònica, que s'anomena Josh Fowers. Like a Prayer agafa el mític tema de Madonna, li dona una mica la volta, li treu la pols i el converteix, l'actualitza en aquest cas, en un nou èxit de RAC 105, la teva música. De seguida, Hantrix, abans Lorin. RAC 105. Per recordar una de les cançons més importants de la història recent d'Eurovisió. Es diu Eufòria.

Nova cançó de Miqui Núñez, sempre amb el seu segell, amb la seva alegria, es diu Un altre cop. I això precisament dèiem l'any 2009, quan David Guetta publicava cançons. Dèiem, un altre cop, una altra vegada ho ha tornat a fer? Doncs sí, amics, amigues, ara ja segurament no ho diem tant perquè ens hem acostumat als èxits del francès, però sí, sí, l'any 2009... Segurament no vaig ser l'únic que va al·lucinar amb aquesta cançó, que ja es considera segurament un himne de l'electrònica. La veu la posava Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
4: Si vols ser la compra bé a Tanacarrer.
5: Fes la jugada mestra amb el 50% de descompte en totes les pizzas refrigerades. Bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als supermercats, només fins al 20 i 21 de juny.
4: Si vols ser la compra bé a Tanacarrer.
1: Estiu.
6: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
7: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
6: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.
8: Matina Codina Best Moments.
9: I al programa sempre tenim les formigues del, del formiguero, anava a dir.
10: Per tant, ho deixarem aquí, però sense abans... no, és a dir, sense... Però abans t'he de dir.
11: Un cap de setmana esplèndid, radial... Radial, eh?
10: Radial.
11: Radial.
10: Hòstia, quina enveja, 30 anys, eh? Encara tens aquelles ereccions d'adolescent.
12: Ostres, Ernest, és el primer que se t'ha acudit, tio.
13: Sí, senyor, amb llet nostra. Sí. Tu estàs molt content, oi, Ernest? Ahir vas sortir content d'aquí... No sé per què estic dient això.
11: No.
10: És fàcil treure un sis amb Antoni Clapés.
9: Passat.
12: Hola.
13: Que feia estona que volies tornar.
10: I quin seria el teu somni? Amb tantes coses que fas, un cop ja siguis major d'edat, quin t'agradaria que fos el teu somni per fer-te... perquè fos realitat? No sé fer la pregunta.
14: Explica fenomenal.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La teva música.

14 dies, dues setmanetes per conèixer el nou treball, el nou àlbum que està preparant Madonna. El dia 3 de juliol veurà la llum. I ja coneixem alguna que altra novetat o avançament en aquest cas, i a més amb una col·laboració de luxe com és Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Amb aquesta novetat dance seguim avançant i camí de 3 quarts de 12. Ara arriba per aquí de Kid Laroi una altra col·laboració, en aquest cas amb Justin Bieber, per fer plegat.

Eren els inicis de Shakira amb tota la seva carrera per endavant i ha acabat sent un dels grans clàssics de la colombiana. L'any 2006 ens presentava el Hips Don't Lie i el títol o el missatge de la cançó surt d'una de les frases que feia la mateixa Shakira. Sempre ho deia, es veu, quan li preguntaven aquesta cançó, la veus ja acabada, enllestida, i Shakira acostumava a dir les cuixes, els malucs, no enganyen, Hips Don't Lie, si em fan ballar, doncs és que està més que acabada. I mira, d'aquesta frase va sortir la cançó que encara recordem, ho diré bé, 20 anys més tard hi ha molta estima. Els que també tenen nou single, en aquest cas, també tenen corda i per estona, són els Amics de les Arts. Més de 20 anys de trajectòria i aquesta és la més nova. Es diu Segurament t'estimo. No cre-

0: el funky i l'alegria habitual de Bruno Mars per començar nova hora, les 12 d'aquest migdia de dissabte. I atenció, va, ara para l'orella, que el que et diré segurament t'interessa.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: S'apropa Sant Joan, aquest any cau en dimarts, el dia 23, per la nit, com sempre. Revetlla de Sant Joan acostuma a ser motiu de discussió musical. Qui posa la música a casa? Despreocupa't, home! Aquest any, RAC 105 i RAC 1, de nou i de forma conjunta, fan una sessió brutal. De 8 a 4 de la matinada. Va, ja que parlem de focs artificials de Sant Joan, et deixo amb Katy Perry i el seu Firework.

0: que té un fem part.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets. L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl val la pena.
4: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
5: Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Fes la jugada mestra amb el 50% de descompte en totes les pizzas refrigerades. Vas canviar per un cupó que et dona per molt. Vàlid als supermercats, només fins al 20 i 21 de juny.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna al Clotilde Fest 2026.
8: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
2: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
8: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
2: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
8: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
2: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
8: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: La teva música.
9: Mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad.

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: Madrid, París, diu, me da igual. I Barcelona, ja queda menys. Al setembre la tindrem aquí amb nosaltres, a Catalunya, a casa seva, amb quatre concertassos al Palau Sant Jordi. Aitana, aquesta la signava amb Zoilo, ja fa uns anyets, va ser una cançó més que viral. Va sonar i sonar i sonar moltíssim aquella temporada. Va, la recuperem en aquest migdia del dissabte. Aquesta, en canvi, és més nova. Atenció, si t'agrada el dance, que sàpigues que Bibi Rexha ha tornat i amb molta força agafant una original dels Faithless per fer això que es diu New Religion. New Religion.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: La Valentina ja tenia la seva cançó i ara segurament les dues estan més que contentes sabent que en aquest cas la Julieta també té la seva. I crec que aquest estiu cantarem molt això de Julieta, Julieta. So addictiu, eh? Joan Dausà, al seu costat Mama Duixa per tancar el seu darrer disc immortal. Ara ens va explicar Joan Dausà l'altre dia que va venir als estudis de RAC 105 que la Valentina, la filla gran, li diu: home, papi, però és que la seva cançó és més animada.

0: Equipa música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Caprabo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
4: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
5: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
6: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
7: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
8: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
7: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
8: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro.
9: Estàs fet d'aigua, quasi te m'escapes.
8: I Naina.
7: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
10: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
8: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
7: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
10: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
7: Això només passa al Ja Tardes.
11: Don Joan Ric, no què? Sé si ja l'han dit.
12: Ai, què?
11: És just acabo de sortir de la feina.
12: Ah, molt bé.
11: Una cançó que feia alguna així com...
12: M'encanta.
11: I tal, i seguia. Allò sí que era friki.
12: Ai, sí.
11: Ai, vinga, bona tarda. Ai.
12: Mira, mira, mira. Aquesta jo la punxava, eh? Poca broma. És Mastic Soul. Macarons.
13: Chacarons.
12: Oida. Chacarons.

Es diu Festuc, que no pistatxo. Segurament ja no hi ha català que no ho sàpiga amb l'èxit que ha tingut aquesta cançó de Marcos. M'agrada, Marcos, si ens estàs escoltant, bona feina popularitzant el bon català. Podríem fer això de cançó en cançó. La propera podria ser Alvocat, que no Aguacat. I ja ho tindríem. En fi, Festuc, la deixem enrere i nosaltres, a través de RAC 105, seguim posant-li banda sonora aquest migdia de dissabte. Ara amb Tiesto i amb Karol G, Don't Be Shy.

Eren temps meravellosos. Era l'any 2005. A nivell musical, sobretot especialment, al ritme de September, Petra Marklund, fent això que es diu Satellites. Jo ja ho he dit alguna vegada. Jo tenia 10 anyets. I aquesta cançó la vaig ballar amb els meus companys, ara amb 30 i pico anys. Aleshores, com et dic, teníem 10 i vam ballar-la als Jocs Florals de l'escola. Típic ball que comença tots asseguts de genolls. Mirant al terra, amb una gorra posada. Bueno, què haig de dir? La típica, no? Doncs, en fi, han passat els anys i jo segueixo com la fúmiga i com l'aina. Que res,

0: de forma increïble a nivell musical, Nil Moliner, i ho està aprofitant moltíssim. Nil, descansa una mica, rei.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: És que, clar, està petant a tot arreu amb el seu Nexo, el seu darrer disc, però és que ahir va publicar una nova cançó que es diu Salta. Veurem quina repercussió acaba tenint. Jo el que et dic és que benvingut a RAC 105, que és la una a l'hora del vermutet o dels que dinen en horari guiri. Sigui quin sigui el teu horari, el que et dic és que la bona música la trobaràs aquí, a RAC 105. De seguida amb els Doctor Prats, ara però Camila Cabello, i això que es diu John Goyet. Bon dissabte.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
5: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
6: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
7: Estiu.
8: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
9: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
8: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.

La importància d'un bon petó, eh? És la típica cosa que no hi penses, però després, home, si el petó no és massa bo... I like the way you kiss me. Va ser bo, el petó, diu Artemas. Atenció amb això, que arriba per aquí, després de l'ordinari, torna amb un nou èxit Alex Warren. Es diu Fever Dream.

Eva Max i Caigo, el seu so característic, així fresquet, dance, electrònic, per fer això que es diu Whatever. Un so gens característic d'Alfred García, però poca broma, perquè la més nova del català sí que té aquest estil una mica electrònic, estiuenc. Tropical House, digue-li com vulguis, es diu Vine'm a buscar.

Que no s'acabi l'estiu, diuen els Figaflaues. No només no s'acaba, sinó que tot just comença. I ho farà aquest dimarts, com sempre, amb la Revetlla de Sant Joan. I aprofito la vinentesa per recordar-vos que RAC 105 i RAC1 us deixaran una sessió espectacular, de forma conjunta, des de les 8 del vespre fins a les 4 de la matinada. RAC 105. I és més que probable que aquesta no hi falti. La nova de Shakira, Dai Dai.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Maria, els tens?
3: Oh, fa un any que els preparo.
2: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
3: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
2: Si ja bufo.
3: Bufa! Bufa!
4: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
8: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
9: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
8: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
9: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
8: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
9: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
8: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
9: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
10: Matina Codina Best Moments.
11: Truquem a una noia, de part del seu xicot, per demanar-li matrimoni.
12: Hola, bon dia.
11: Hola, hi ha l'Aitana per aquí?
12: No, l'Aitana està treballant.
11: Ah, molt bé, eh? Trobo que ha sortit molt bé la trucada aquesta.
12: Soc la seva parella, clar.
11: Vale.
12: Però l'he de trucar amb ella.
11: Aitana!
13: Hola, bon dia!
11: Hòstia, tu, ha costat això, eh? Mira, soc
13: la...
11: Val, a veure, et truco de part del Roberto. Sou feliços a aquestes alçades de la relació?
13: Molt.
11: T'agradaria fer un pas més en la vostra relació i que us caséssiu?
13: Bueno,
14: al
13: gener ens casem.
11: Ah, llavors ja us...
15: Sorpresa!
14: What the fuck?
11: Llavors ja ho sabíeu, no?
13: Està tot organitzat ja.
10: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
9: RAC 105.

0: aquest final celestial és perquè arriba l'Arnau Mulet.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: Higher Power, els Coldplay. Sí, sí, aquí el tinc. A partir de les dues ell s'hi posa, així que jo et dic no adeu, sinó fins aviat, aquí una estoneta, a partir de les 9 i com cada dissabte, pels amants del So Remember i So Dance, el ritme de la nit. No hi faltis, que passem llista. Fins d'aquí una estona, deixo això sí amb el nou èxit dels Tame Impala, amb la col·laboració de Jenny, que li dona el seu toc per fer de nou aquesta cançó que es diu Dràcula, una de les importants d'aquest 2026. Que vagi bé, fins a...

0: meva, que bé que sona la nova col·laboració entre Puos i Leire Martínez de l'Oreja de Van Gogh, que en aquesta ocasió cantarà en català, i que bé que ho fa. Escolta'm, la cançó es diu No hi ha pla B.
1: La teva música

quin èxit ara mateix amb una revisió d'un clàssic, mira. Ja va tenir èxit l'original, evidentment, i Sairi l'ha decidit doncs, fer aquesta versió del mític...

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el so RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
0: Estiu.
1: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el ja tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
4: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
1: Divendres 26, l'Enric Pont i el ja tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.

0: Les versions estan més de moda que mai, eh? Això és així, i aquesta n'és una destacada. Estem parlant d'aquesta versió del Like a Prayer de Madonna, en aquesta ocasió de Josh Fawaz, un tio que ho està petant a les xarxes.
1: La teva música.
0: Ei, Ed Sheeran l'altre dia ens va dir que possiblement pararia un temps després de la gira que està acabant ara mateix per dedicar-se a fer de pare.

el podrem gaudir en directe el dijous que ve al Jardí del Palau Robert, el Clotilde Fest que organitza la Generalitat de Catalunya, també el Carnet Jove i, evidentment, RAC 105. Max Navarro i Naina en concert. Arnau Molet.

0: Martina Codina Best Moments.
1: I al programa sempre tenim les formigues del, del formiguero, anava a dir.
2: Per tant, ho deixarem aquí, però sense abans... no, és a dir, sense... Però abans t'he de dir.
3: Un cap de setmana esplèndid, radial... Radial, eh?
2: Radial.
3: Radial.
2: Hòstia, quina enveja, 30 anys, eh? Encara tens aquelles ereccions d'adolescent.
4: Ostres, Ernest, és el primer que se t'ha acudit, tio.
5: Sí, senyor, amb llet nostra. Sí. Tu estàs molt content, oi, Ernest? Ahir vas sortir content d'aquí... No sé per què estic dient això. No.
2: És fàcil treure un sis amb Antoni Clapés.
1: Passat!
4: Hola!
5: Que feia estona que volies tornar.
2: I quin seria el teu somni? Amb tantes coses que fas, un cop ja siguis major d'edat, quin t'agradaria que fos el teu somni per fer-te... perquè fos realitat? No sé fer la pregunta.
0: Explica fenomenal. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
6: Això només passa al Ja Tardes.
7: Per cert, mira, parlant de cançons, el tanto aquesta que m'han enviat... Sí, oi, oi, oi. Sí, ja, és que té perill, té perill. Sí, ja ho sé, ho sé.
8: Oi, oi,
7: oi. Que m'ha fet gràcia, mira.
9: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha canciones que te traen bonitas emociones. Todo el mundo sabe quién es, el chavalito de Granollers. Ese es Enric Font.
7: Toma ya.
9: Que mola mogollón.
7: ¡Ole tú!
9: Enric Font, sí. Que tiene un gran...
7: ¿Qué? Vale. Ja, ja, ho tallem aquí perquè crec que no feia falta continuar ja, això, eh? Però res, merci, merci. Per si no el coneixíeu, era Guillem Estadella. Sí, sí, sí, que el trobem a faltar en aquest programa.
6: Ja tardes.
10: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
6: a RAC 105.
10: Amb l'Enric Font.

Després d'aquesta petita parada per un tema personal i familiar, doncs Rosalía ha tornat a la càrrega amb la seva gira internacional que l'està portant en aquests moments pels Estats Units amb cançons tan brillants com aquest Reliquia. Va, que això no para.

My Universe, Coldplay, sonant a RAC 105. A veure ara la banda sonora d'una pel·li que jo crec que aquest cap de setmana farà molt bons números. És Toy Story 5, es va estrenar dimecres i està funcionant, en fi, moltíssim. Amb una banda sonora impecable que signa Taylor Swift, tornant una mica als seus orígens country.

Fred. Mirem enrere, va. Anem a proposar-te un d'aquells clàssics que no pot faltar cap estiu. De Mr. Worldwide. Estem parlant de Pitbull al costat de Neyo i Afrojack amb aquest Give Me Everything. No dissimulis, perquè sabem que la cantaràs fins al final, perquè és el que pensem fer aquí a l'estudi de RAC 105 ara mateix.

0: ritme positiu ja molt característic de Meghan Trainor, amb aquesta que es diu Made You Look i que també ens venia de gust just abans de proposar-te una novetat. Mira, mira.
1: La teva música.
0: És la nova dels Amics de les Arts. Està anant molt bé, aquest segurament t'estimo i que té una flaire musical, no? Podríem dir.

fa exactament una setmana la cantava el Cabró Rock i era un èxit espaterrant amb la col·laboració de Mamaduixa. Estem parlant d'això, de Joan Dausà, que es diu Papi, posa-la al disc, i que té pinta que serà un dels èxits d'aquest estiu. Com també té pinta que ho serà la nova versió que ha fet el nostre company Enric Font d'un clàssic de cors. És aquest Breathless.

La trompeteta de Bruno Mars amb aquesta semi-ranxera, no podríem dir, es diu Risky Roll, una cançó d'amor. Com no pot ser de cap més manera, perquè Bruno Mars, si una cosa té, és que és un tio romàntic, no? De fet, el nou disc es diu Tio Romàntic. Va, anem a viatjar uns quants anys enrere amb un clàssic de la música en català. RAC 105 d'una formació històrica, Charango.

0: La Kelly Clarkson fent-se seva una frase històrica d'un filòsof conegudíssim. Ell és Friedrich Nietzsche, evidentment, i això es diu What Doesn't Kill You Makes You Stronger. La cançó es diu Stronger. I la frase, doncs, ve a dir això, que quan tens un moment difícil, tranquil, perquè això et farà més fort i farà que arribis més lluny. Ara, Ivan Herzog, una baladota en majúscules que, mira, precisament es diu Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Artístic i el veu. Recordo perfectament aquells inicis amb Civi, també les seves versions a YouTube de cançons del Canto del Loco, per exemple, i ara està omplint estadis.
1: La teva música
2: amb Bernau Mulet.
0: Recollint el que ha sembrat Nil Moliner, una estrella de tamany majúscul, evidentment. Aquí el teníem amb Mi Acuerdo de Ti. Salutacions a l'Arnau Molet. Va, que arrenquem nova hora. Ara és el moment d'Aitana. Una altra artista catalana que també s'ha fet a si mateixa amb cançons i èxits mundials, com aquest Formentera. Formentera.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Matina Codina Best Moments.
3: L'Argentina i Algèria.
4: Sí. Els de Leo Messi, que intentaran en aquest Mundial guanyar alguna cosa que no sigui tenir una inflació del 900% en una fase de grups on esperem que no mori ningú perquè els d'Escaloni serien totalment incapaços de completar un minut de silenci. L'aficionat, mentrestant, es pregunta: és Algèria o és Argèlia? A ningú li importa, només importa el futbol.
3: Gana Panamà.
4: Gana Panamà? Gana Panamà? No feu spoiler!
3: Estats Units a Austràlia.
4: Com enfrontar-se a un país gegant ple d'animals salvatges, fundat per delinqüents i amb gent que sap que posar un peu fora de casa és sinònim de mort segura? Es pregunten els australians, sabent que avui s'enfronten a l'Sporting de Fentanilo. Què podem esperar d'una gent que al futbol li diuen soccer, perquè futbol és com li diuen a un esport que juga amb les mans?
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: Això només passa al Ja Tardes.
5: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! World Record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim! Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
1: Tardes.
0: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.

És Quim Petras, que mira, jo crec que va estar una mica de sort perquè va fer una versió d'un tema clàssic de l'any 1985 i va ser just quan va començar a aparèixer també a la sèrie Stranger Things. Per tant, es va fer un èxit mundial l'any 2022 i per això, evidentment, forma part de la teva música. Running Up That Hill. I donant pas a Rosalia amb aquesta que es diu La Perla.

són així d'intensos, els artistes ho senten molt tot, no, podríem dir. I el Ginestar, doncs, també. Perquè ells fins i tot diuen que poden arribar a perdre el cap, per amor.

Els Catarres, amb aquesta grandíssima proposta que es diu Fins que arribi l'alba, que és un clàssic en majúscules de la música en català, que sempre és un plaer tornar a recuperar i fer sonar aquí a RAC 105. Mira, i ara una cançó de plena actualitat. És la banda sonora oficial del Mundial de Futbol que signa Shakira, envoltada de polèmica per la primera actuació.

La Taylor, que ja està acabant d'ultimar els detalls pel seu casament i que pinta que serà una cosa molt opulent, no podríem dir. Aquí la teníem amb Blank Space. Va, salutacions a l'Arnau Molet, jo marxo. De seguida l'Enric Font, per tant, ni et moguis, eh? I abans, Jazz de Way You Are.

0: Si és que a mi m'anima i ens dona bona energia, que precisament s'anomena així aquesta cançó que ens porten els Doctor Prats per començar una nova horeta amb tu aquest dissabte aquí amb la teva música.
1: Amb Enric Font.
0: Sí, senyor, aquest sóc jo, eh? Hola, què? Com ho portes? Va, fins a les 9, acompanyant-te amb bon rotllet, aquestes bones cançons que sempre tenim per aquí, que t'animen, evidentment. Va, i també cançons dolcetes, com aquesta de Billie Eilish.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Aquest partit, fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5,29 € al quilo.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: Estiu.
6: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
7: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
6: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.
1: La teva música.

Una d'aquelles cançons ben rítmiques que ens carreguen les piles i, a més, que ens fan ballar d'allò més i més a dissabtes com el d'avui. Gran treball de Josh Fawaz amb el tema mític de Madonna, amb aquest Like a Prayer. Yeah, yeah, yeah. Vinga, va, que seguim amb moltes més. Sempre és un plaer acompanyar-te, faci el que facis, aquí amb un servidor, l'Enric Font. Tanto perquè de seguida el so de Nil Moliner, Tu cuerpo en braille. Abans ens quedarem amb aquesta ja mítica dels Daft Punk. Like the...

És la nova que ens porta Soc un bohemio. És l'Artur Viñas que ha creat aquesta història un dia qualsevol d'agost, que està aquí a la cantonada, eh, això? Sí, sí. Ai, sí. Quines ganes de vacances, eh? Digue'm-ho a mi. Bé, nosaltres continuem aquest dissabte acompanyant-te amb la teva música, evidentment, un servidor, l'Enric Font, i en una estoneta... temes com el de Marcos amb K, eh? Una mica festuqui, abans tribut a Vichy i el seu...

0: Epa Música.
1: RAC 105.
2: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
3: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
4: Gual·la!
2: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
6: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
7: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
8: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
7: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro.
9: Estàs fet de l'aigua, que vagi tan escapes.
7: I Naina.
8: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
7: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
8: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
7: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
8: Escoltes tots els èxits de la música.
7: RAC 105.

La bogeria que ens porta a Tame Impala, en aquest cas amb la Jenny de les Blackpink. Aquest Dràcula. Que la vas cantant tu també. Que no dissimulis, perquè la cantem tots. Va, seguim amb moltes més. Saltant-ho perquè de seguida una cançó perfecta pel cap de setmana, eh? Diumenge sense drama. La nova dels Catarres. Abans una mica de ritme amb Noche Entera.

la porta gran i a nosaltres, mira, ens agrada de tant en tant repassar els seus èxits, com aquest Dynamite. Estem parlant dels BTS, estan a tope. Vinga, re, pocs minuts per les 6 de la tarda. Què, com portes el dissabte? Bé, no? Vinga, si no t'animem nosaltres. Escolta, faci el que facis aquí, al peu del canó. Com sempre, un plaer acompanyar-te. Soc l'Enric Font, al tanto, perquè anem a punxar-te la nova que ens porta l'Aitana. Sí, és una mica de connexió psíquica. Va, puja volum, tenim connexió.

0: Aquesta setmana ha estat de concerts per Seattle. Alex Warren, que està que no para, sempre amb la seva guitarra, evidentment, i amb temes com aquest, Fever Dream.
1: La teva música. Amb Enric Font.
0: Hola, hola. Bons minuts que passen de les 6. Seguim endavant, que això és un no parar. En una estoneta, Rosalía amb la seva relíquia. També tindrem per aquí els Oques Grasses amb una ben tendra, però abans... Cançó mítica del Florida i Sia. Déu-n'hi-do, quina fusió. Wild Ones.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es. Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
1: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
3: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
1: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
3: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. Estàs fet de l'aigua, quasi t'ames capes. I Naina.
1: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
4: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
3: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
1: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

Sí, les canto totes, no sé, no sé com ho faig, però mira. I aquesta, home, el so descarat de Harry Styles amb aquest Asic Wars que tant ens enganxa. Va, seguim amb moltes més. Salutacions a Enric Font. Al tanto, perquè tenim ja preparats els ficaflaues a la fresca, que és el que necessitem, una mica de fresca, eh? Perquè fa una calda aquests dies, Déu-n'hi-do, eh? Oi! Abans, el tema que ens porta Taylor Swift per la nova pel·li de Toy Story 5, que ja les ha anat a veure. De moment, mira, ens quedem amb aquest I Knew It, I Knew You.

De Julieta, una altra d'aquestes col·laboracions que ens fan esclatar el cap, eh? Una cosa, bueno. Per una banda tenies a Joan Dausà. Papi, posa-la al disc, amb la col·laboració d'en Mamaduixa. Déu-n'hi-do quin parell. Va, seguim endavant, aquí RAC 105, la teva música, evidentment. I un servidor, l'Enric Font. Va, que arriben el trio Calavera, Dipiqueta, T-Swims, Tunes Night, Gone, Gone.

0: música.
1: RAC 105.
2: Voilà, les megabotigues de l'esport i la moda casual. Ara de rebaixes.
3: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
4: Gual·la!
2: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes. Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
5: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
1: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
5: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
1: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro.
6: Estàs fet d'aigua, quasi te m'escapes.
1: I Naina.
5: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
7: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
1: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
5: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
7: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
8: Hey guys, this is Bruno Mars.
5: La ràdio dels teus artistes preferits.
9: I'd risk it all for you.
5: RAC 105,
7: la teva música.

cançó que cada cop que sona ens emociona. I a més, una de les més demanades als Jatardes. I mira que ja porta setmanes. El so de Bruno Mars amb aquest bolero. Risky Tall. Ai, ai, ai, ai. Vinga, va, que això és un no para, tu, escolta. Sempre un bon rotllet, això sí, que no falti. Va, en una estoneta, una de les cançons que també està sonant molt i el que sonarà també aquest estiu, el so del Sopa de Cabra amb la Su i Mon DJ. Sí. Camins, somnis i promeses. Abans, una ben relaxant de Remy i Selena Gomez.

Mira que ha plogut des de que Justin Bieber ens portava aquest Baby. De fet, una de les primeres de l'artista nord-americà que està de tornada, eh? I es nota que està per la porta gran. Ai, va, que amb això anem avançant. Aquí a RAC 105, amb la teva música, re, en qüestió de minuts, les 7 de la tarda, abans una de les més recents amb Miqui Núñez. Una altra.

0: poder, TTT, aquest bon rotllo que ens porta totes les cançons. Nil Moliner, me acuerdo de ti. Amb això que hem volgut començar una nova hora, si és que és un no parar.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hello. Bons minuts a les 7. El tanto perquè ja tenim preparada per aquí a Madonna. Que no arriba sola, eh? Amb Sabrina Carpenter han unit forces per crear Bring Your Love. Sempre es reinventa, no sé com s'ho fa, però sempre al peu del canó. Abans arriben els tiets, mítals. Amb aquesta que a mi em flipa, eh? Olivia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Aquest partit fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5,29 € al quilo.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara. Estiu.
5: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
6: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
5: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.
7: Matina Codina Best Moments.
8: Truquem a una noia de part del seu xicot per demanar-li matrimoni.
9: Hola, bon dia.
8: Hola, hi ha l'Aitana per aquí?
9: No, l'Aitana està treballant.
8: Ah, molt bé, eh? Trobo que ha sortit molt bé la trucada aquesta.
9: Well. Soc la seva parella, clar.
8: Vale.
9: Però l'he de trucar amb ella.
8: Aitana.
10: Hola, bon dia.
8: Hòstia, tu, ha costat això, eh? Mira, soc
10: la... Home.
8: Val, a veure, et truco de part del Roberto. Sou feliços a aquestes alçades de la relació?
10: Molt.
11: Això és tu.
8: T'agradaria fer un pas més en la vostra relació i que us caséssiu?
10: Bueno, al gener ens casem.
11: Ah, sí?
8: Ah, però llavors ja us...
11: Sorpresa! What the fuck?
8: Llavors ja ho sabíeu, no?
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
12: Hi, this is Calvin Harris.
1: RAC 105, la teva música.
13: On sona
14: el millor dels millors.
1: No podràs canviar d'emissora.

Mira, és que si us explico el que em passa, se m'ha parat l'aire condicionat i he estat aquí una estona, jor, no puedo. És que amb aquesta calor, oi, no puedo. I a més, ballant cançons com aquesta de Calvin Harris, doncs imagina't, aquí suant. Però bé, ja ho hem pogut solventar, ho hem arreglat. Ja arriba airet fresquet, oi? Bé, que seguim amb moltes més. Moment d'Olivia Dean, amb aquest Man I Need.

0: cançons divertides de Meghan Trainor és el seu Criminal.
1: Criminal, criminal.
0: Seguim endavant, tarda de dissabte aquí a RAC 105, la teva música, evidentment, i amb bones referències d'aquelles mítiques com la que ens portaven els Clean Bandit amb Demi Lovato. Solo, solo. Abans, una de casa nostra és Maria Jaume, mítela. Ha volgut retre homenatge a les seves festes. Sant Domingo Forever.

Sí, és que feia dies que no la cantava, tu. És que... I mira que s'enganxa el so de Bruno Mars amb Rosé de les Blackpink. Sí, Apache, Apache, Apache. Ai. Ja conec a més d'un que la va cantant i... I d'amagat, d'amagat. Home, no. Mira, i per cantar, la que ens porta Shakira. Amb aquest estiu que no parem. Estiu de Mundial i de no parar de cantar el seu Dai Dai.

Una altra d'aquestes cançons que ens venia de gust recuperar. En aquest cas, DJ Snake i col·laborant amb les veus de Justin Bieber. Let me love you. No, no. Vols que canti? Que així plourà una miqueta, home. Podem refresquem. Sí, estaria bé, no? Va, amb això que pràcticament anirem arribant cap a les 8 del vespre d'aquest dissabte. Què, toca gresca avui o no? Jo sí, a mi em toca gresca i de la bona, bona. Però abans, mira! El so d'Olivia Rodrigo, una de les més recents de la nord-americana. Drop Dead.

0: XMC.
1: Per accidir en la canya, prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb...

0: Així que ens estem muntant aquí com un petit aperitiu musical abans de sortir de farra aquesta nit, així o no? Amb temes com aquest de Bibi Rexha, en aquest cas amb l'essència dels Faithless, aquest New Religion.
1: Amb Enric Font.
0: Ai, mare. Va, uns minuts que passen de les 8 del vespre. Salutacions a Enric Font, sempre és un plaer. I al tanto, perquè de seguida Taylor Swift amb el seu Opalite, però abans Mítels. Gresca i Xerinola amb els tiets, que ens porten al seu tàndem. Ens vam conèixer.

Fusionant l'essència de Madonna. Un dels seus èxits, sense cap mena de dubte, és aquest Like a Prayer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ara això sí, és una versió més disco que potser balles aquesta nit si surt de festuqui-tuqui, com deia aquell. Va, seguim endavant. Salutacions a l'Enric Font. El tanto perquè de seguida una de les que ens heu demanat, el so de les Hendrix amb el seu Golden. Abans ens quedarem amb una de les mítiques de Katy Perry. L'artista nord-americana que va... De fet, va debutar amb temes com aquest Hot and Cold.

0: cançó que cada cop que la fem sonar aquí a RAC 105 aprofitem per agrair-vos a l'estima i que estigueu sempre connectats amb RAC 105. Clar, és que sou la millor gent del planeta.
1: Ai, com diu Mamaduixa, sí, la millor gent del planeta.
0: No canto, no canto, no. Què, ja has preparat alguna cosa per sopar? Que ja seria hora, no? Bé, sí, com sigui, aquí connectat, és clar. RAC 105. Amb la teva música. Va, que anem a recuperar el so d'Ariana Grande.

l'èxit amb aquesta cançó que està triomfant per tot arreu, també a les xarxes socials, evidentment. Estem parlant del Sutherland, que ens porten el seu tututurú. Mira que no es van complicar massa amb el nom, eh? Tututurú. I per tu. Va, seguim amb més. Sempre és un plaer acompanyar-te. Salutacions a Enric Font. De seguida, el so dels Catarres. Diumenge sense drama. Una de les més recents. Abans ens quedarem amb el so de Dua Lipa. Tot un èxit, també. És el seu Dance the Night.

0: rotllo incorporat, eh? Sí, ole, ole, ole. És el treball de DNC amb aquest Cake by the Ocean, amb això que pràcticament tocarem el 2, almenys per part meva, sí.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Vinga, a mi em toca anar cap a Andorra. En fi, va, no desconnectis, que tenim per aquí ja preparat l'Héctor Huguet, bon rotllet, ja saps, una nova edició de El ritme de la nit. Demà hi torno, per això sí. Demà a partir de les dues, aquí al peu del canó, com sempre, amb la teva música. Això sí, abans de tocar el 2, punxarem aquesta, el so de Milky, una mica de bon rotllo, al costat de David Guetta, amb aquesta nova versió del Just the Way You Are. Apa-li, sigueu bons. Ciao, pescau, bacalao.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: fent memòria i diria que mai havia començat el programa amb Sonic i amb l'Sky. Tu, què et sembla?
1: Pobre mia!
0: Ja, ja, jo he pensat el mateix, no pot ser. Doncs aquí la tenim. Inaugurem programa Remember de RAC 105, tret de sortir del ritme de la nit amb aquesta cançó memorable que ho va petar a inicis del 2000, d'una britànica que primer va ser DJ i més tard va fer aquesta cançó que va meravellar el món i que avui ens permet començar un nou programa, una nova edició del ritme de la nit. Salutacions, va, una vegada més de part d'Electroguet amb tu fins les 12-3 hores per donar-li canya, per fer treballar la màquina del temps i per recordar i gaudir plegats de la millor música dance de tots els temps. Així que vinga, posa't còmode, espero que vagi molt i molt bé, que tinguis una nit de dissabte més que prometedora de la música. No et preocupis, ens n'encarreguem nosaltres, va.
2: És el ritme de la nit.
0: I crec que comencem bé. Què et sembla aquesta? Oh, la, la. Bona nit. Hola.

0: Comor?
1: Comor?
0: Han de trobar tararí, com sí, com sa. T'ha quedat clar o no? Clar, és que molta gent recorda aquell Amor tu jurs de Gigi D'Agostino, però aquesta què?
2: I què?
0: Això dic jo, que aquesta què? Tararí en tararà, la cançó però es diu Super, així que seguim endavant, nova nit de dissabte.
3: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: I amb l'Italo Benz de Gigi D'Agostino, per donar pas ara a una altra cançó molt i molt i molt estimada, sobretot venint dels Ace of Base. Això es diu Beautiful Life.

poca gent podríem dir que ha canviat la música electrònica, la història com a mínim, i Avicii està claríssim que menja en aquella taula, eh? Dels grans, llegenda sempre, el suec. Aquí el tenim amb el The Nights per fer camí de 2:15 de la nit. I seguim, com qui no vol la cosa, més tardes fent cua a Music Sounds Better With You o viatjant a l'any 92, més de 3 dècades, al ritme de Snap. Una cançó que va de menjar més i que segurament els oients fidels d'aquest programa la recordareu i amb molta estima. Es diu Rhythm is a Dancer.

0: Ho recordo com si fos ahir. És que tinc la imatge a la memòria. Amb el meu cosí gran. Era l'any 2009, això. I, clar, jo tenia 14 anys, aleshores, imagina't. I el meu cosí gran, des d'aquí li envio una abraçada al Carles, em va dir, Héctor, vine aquí i escolta aquesta cançoneta. Es diu Evacuate the Dance Floor. I, bueno, la resta, com et pots imaginar, és història. Vaig dir, doncs potser m'agrada una mica això de la música electrònica, ves per on, eh?
1: Sí.
0: En fi, des d'aquí gràcies, evidentment, al meu cosí per ensenyar-me la cançoneta i gràcies per suposat a Cascada per fer aquesta delícia que es diu Evacuate the Dance Floor. Mira, per cert, clar, amb aquest tema hi ha gent que em diu, Héctor, tu com pot ser que presentis cançons a vegades d'èpoques anteriors a al teu naixement, no? Fuera de aquí!
2: Fuera de aquí!
0: Home, i jo et dic, i algú que ara tingui 10 anys, no li ensenyaries tu vídeos de Ronaldinho, eh? Perquè pugui gaudir del que en un dia va ser el millor jugador del planeta. Doncs això és el que em va passar una mica a mi. Per tant, permet-me gaudir i presentar-te cançons que tenen més anys que jo, sí.
3: És el ritme de la nit.
0: I mira, aquesta, per exemple, es va presentar quan jo era un espermatozou de l'any que vaig néixer. I Wanna Fly, G.E.M.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Si vols escoltar reggaeton,
3: aquest no és el teu programa.
4: El ritme de la nit.

0: Get it on de Papanscar per seguir apropant-nos en aquest cas a les 10 de la nit. Ja en breus ens ventilem la primera hora i a mi se m'ha passat això absolutament rapidíssim i volant. Segurament és un bon símptoma de que ens ho estem passant força bé. Amic, amiga, si t'acabes de connectar, que sàpigues que estàs escoltant RAC 105, que això és el ritme de la nit i que li estem donant el play al botonet de la màquina del temps que tenim per aquí guardada i amb la qual anem viatjant època a època. Estem repassant, doncs, diferents gèneres, clar, que si música dance, que si l'eurodance, que si l'italodance i l'any, mira. En aquest cas,
1: 2013.
0: El que ho petava era l'EDM, aquí un dels grans productors, Zed. Això es diu Clarity.

0: no hi haurà cap muntanya tan, tan alta que m'impedeixi a mi arribar fins a tu, eh?
1: Ui, ui, que bonito.
0: Doncs sí, el clàssic Ain't No Mountain High Enough i el remix, en aquest cas, de Fresh Wimmer per començar una veureta. Què tal? Tot correcte, esteu bé?
2: De momento estamos muy bien.
0: Doncs aquesta és la idea, val? Així que encara queden un parell d'horetes fins les 12 aquí plegats i gaudint dels millors èxits de tots els temps. Benvingut al ritme de la nit. Abraçada de part de l'Héctor Huguet. Quan et dic, va, una curiositat. Ara arriba una cançó de la pel·lícula Flashdance. Evidentment, parlem del What a Feeling i amb un remix de DJ Bobo, val? Ara bé, la curiositat no és aquesta. La curiositat és, tu saps com es deia la pel·lícula Flashdance a Mèxic?
3: El ritme de la nit.
4: Només a Rec 105.
0: Es deia Electrodanza. Aquí ho deixo. What a Feeling.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

Salut auditiva i especialment mental. No he obert el micròfon abans perquè la veritat que he intentat cantar aquest September amb els seus aguts, amb els seus falsets i, per sorpresa de ningú, no he arribat massa a la nota. En fi, aquí tenim el remix de Patents Mall d'aquest gran clàssic per donar pas a la segona gran cançó del bo de Scatman John. Després d'aquell absolut èxit, I'm Scatman, ens presentava aquest Scatman World.

cançó, quan va sortir, la veritat, a Itàlia no va tenir gens d'èxit. Van vendre res, 200 còpies, semblava destinada a l'oblit, fins que va començar a sonar a una petita emissora local de ràdio, imagina't el poder que té la ràdio, i després doncs, es va anar popularitzant mica en mica fins que es va acabar convertint en el que és avui dia, un himne de l'electrònica, Eiffel 65, Blue Dabadi. A més, ells mateixos deien que allò de Dabadi Dabada, que no era res, que no tenia cap sentit, que simplement volien que la cançó tingués un punt absurd, un punt infantil fins i tot, i mira, amb la tonteria aquí estan sonant 3 dècades després al ritme de la nit, com també ho fa aquest tema de Junior Jack, My Feeling.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'avui, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.
0: Mou-te al ritme de la

Em dóna la sensació, i potser és una paranoia meva, però que aquest tipus de so està tornant i jo m'alegro moltíssim, segurament amb certs matisos, sí, canviant alguna equalització, algun bombo i tal, però per què no? Podria ser força actual aquest Off the Wall de Wisdom, almenys tenint en compte les novetats dents que estan apareixent darrerament. Camí de les 11 de la nit, seguim a RAC 105, programa Remember, viatjant amb la màquina del temps, i arriba una d'aquelles cançons que ja veuràs ara, quan arribi el bombo, és pràcticament impossible no moure el cap de dalt a avall. Pum, pum, pum, pum. ATC, Around the World.

0: Que sí, que la versió original de Rick Astley, el que tu vulguis, molt bona, però com aquesta versió de DJ Lassa, res de res, no?
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Together forever. Són les 11.

Aquesta cançó té una cosa molt xula, molt curiosa. És un dels casos més coneguts mundialment com a Mondegreen. Això bàsicament és que una lletra s'entén malament, la gent la canta diferent a com és l'original, però acaba convertint-se en l'oficial, en la versió oficial. I t'explico, tothom diu allò de "This sounds fall into my mind", però és que la lletra no diu això, no diu això. La lletra original diu "Streets sounds swirling through my mind", però clar, finalment van dir, mira, saps què? Tothom canta això, li direm a la cançó "The Bomb, This sounds fall into my mind", i "Mal de muchos, consuelo de tontos". En fi, d'aquelles curiositats que t'expliquem al ritme de la nit. Arriba per aquí el My Heart Goes Boom, Larira.

Què és Funky Col Medina? Doncs Funky Col Medina, segons la cançó, és una poció màgica afrodisíaca, com aquell qui diu, una beguda que et fa irresistible si la prens, no? Ostres, m'he pres el Funky Col Medina i m'he tornat així molt sexy. Doncs imagina't, va ser tal l'èxit de la cançó que molts bars dels Estats Units van ràpidament fer un còctel que es deia, imaginat, inventat, cadascú a la seva manera, que es deia Funky Col Medina. Tom Locke, el deixem enrere per donar pas ara al gran Bob Sinclair i al mitiquíssim Walt. Hold On, són aquí, a RAC 105.

la canya de Milk Inc. o Milk Incorporated, als belgues i el seu In My Eyes. I mira, ara que parlo d'ulls, aquesta cançó que arriba ara, ja de fons, sonant al ritme de la nit, a mi em dóna la sensació que s'ha d'escoltar, s'ha de gaudir amb ulleres de sol posades i amb una mica de cara de xulo o xula. No sé, potser és cosa meva. Es diu Milkshake.

0: Why can't we just stay forever or together? Bàsicament pregunta per què no podem estar sempre junts, Corona. Doncs perquè són les 12 i, clar, el programa ha d'acabar. Sí? Vinga, família, un ple com sempre. Que vagi genial el que queda de nit de dissabte. Des d'aquí, des de l'altra banda, salutacions de part de l'Hèctor Huguet. Espero que t'ho hagis passat molt i molt bé. I la setmana vinent, sant tornem-hi, com sempre. El programa Remember i Dance de RAC 105, els divendres i els dissabtes de 9 a 12. Va, el Baby Baby, la penúltima cançó, en queda una. Mira, curiosament, del Baby Baby...
1: El ritme de la nit.
2: Només a RAC 105.
0: Passem al Voyage, Voyage. Adéu-siau!

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres de les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.